Ei, em molesto amb zics que em bo. És intertan íntegre a cartot. En únic rom en amany fic en tuin. Desgarrat estem a valor i polvull.